0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí, comencem programació en el torn de música aquí a la sintonia de Ràdio Pineda, com cada dia fins a la 1 del migdia, compartint els colors de l'estiu, la bona música, la bona companyia i també emoció, molta emoció, perquè sortegem la mega panera de la Festa Major amb gent de Pineda. Recordeu que a partir de les 9 del matí obrirem línies perquè pugueu participar. A partir de les 9 del matí. Avui, entre altres qüestions, us ho recordarem també a la punt del dia, la previsió del temps amb Jordi Pérez a 8:45 del matí i també aquests dies, bé, comencem a parlar d'alguns actes de la Festa Major de Pineda i avui parlarem d'aquestes partides ràpides d'escacs de Festa Major que organitza el Club d'Escacs Pineda. Avui en parlarem, entrevistarem el president de l'entitat, en Josep Guevara, després de la previsió del temps al voltant de 8:45 del matí. A tot això, bona música, bona companyia, energia positiva des d'aquí, des de la ràdio. Un plaer acompanyar-te com cada dia. El meu nom és Olga Dieguez.

Et sei, sei, sei. Això sí, amb tota l'essència, eh? Un quart de nou del matí, a aquesta hora repassem la punt del dia. A partir de les 9 del matí obrirem línies perquè pugueu participar en els sorteig de la mega panera de la Festa Major que regalem, que sortegem amb gent de Pineda. Recordeu que és molt fàcil per participar, només ens heu de trucar a la ràdio a partir de les 9 del matí i fins a la 1 del migdia, el 9-3-7-7-19-19, felicitant la Festa Major que vosaltres vulgueu. Podeu ser tot l'originals que vulgueu. O també, doncs, amb un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio, el 686-05-4604. Via WhatsApp ho podeu fer en qualsevol moment del dia. Nosaltres ja després fem un recompte, us apuntem a tots. I dilluns que ve a 9:45 del matí farem el sorteig en directe aquí a Ràdio Pineda amb la col·laboració i amb la presència també de gent de Pineda. Per tant, 9-3-16-17-19-19, el WhatsApp de la ràdio, 686-05-4604, són les formes que teniu per participar en el sorteig de la mega panera de la Festa Major. Tota aquesta informació també la trobareu ampliada al portal de notícies de Pineda, que és www.radiopineda.com.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amable pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Per cert, que aquests dies també podeu veure engalanat al carrer Major de Pineda per la Festa Major.

0: Mercats. Aquesta hora connectem amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ve el nostre home del temps, que cada dia fa seguiment i radiografia del temps que esperem per les properes hores i també per aquest canvi que crec que l'esperem tots una mica. Jordi, què ens pots avançar a aquesta hora?
1: Sí, bé, doncs sí, de moment el canvi, de moment sembla que el tenim garantit de cara a divendres, dissabte, diumenge, dilluns i més. Serà progressiu, anirà canviant, anirà evolucionant doncs a una dinàmica més moguda de l'atmosfera, amb diverses agrupades d'aire fred des de l'Atlàntic, aniran creuant especialment pel nord peninsular. Això vol dir que doncs, divendres ja podria haver ruixat algunes tempestes, podrien saltar ja les primeres tempestes a d'intramar, aquestes nocturnes, que ja són típiques de finals d'agost-setembre. Dissabte també podria haver força tempestes, sobretot més a zones interiors. Potser dissabte se'ns aguanta aquí al dia, en zones litorals, però diumenge i dilluns es poden extendre més i afectar fins i tot de zones de costa. Per tant, no estem parlant de 4 dies passats per aigua ni de bon tros, però sí que veuran que el ruixar les tempestes doncs, apareixen aquí i allà, i doncs uns dies afecten unes zones, altres dies uns altres. Veuran que la temperatura es fa més suportable, podem dir-ho, perquè venim de molt amunt. En fi, ja veurem que el temps està més canviant. Però de moment no, Olga i Lluís, de moment el que toca és passar calor i xafogor sufocant, a més no poder. Ahir en vam tenir una bona mostra, el sol de nou apretant de valent, amb unes màximes que van voltar els 30-31 graus de màxima, amb humitats elevades, molt bona mar, ahir estava com un plat. Ara en parlarem de la mar, que hem de dir 4 o 5 coses importants, i bé, la mar com un plat, insistim, ahir no es movia un atxa de menys d'un pam, almenys fins al migdia, primeres hores de la tarda, després va entrar una mica de briseta, però bé, molt plàcida, i com els hi vam comentar, aquest ruixat, aquestes tornades ben a prop d'aquí, de l'Alt Maresme, es van formar doncs, cap a Osona, la zona del Montseny, alguna tempesta, doncs, descarregant 8, 10, 12, 14 litres a les rodalies del Montseny. Vam sentir algun tro llunyà, va deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, però fent de tap i fent augmentar la sensació sufocant, perquè malgrat que se'ns ennuvoli, ja veu que la temperatura queda frenada i pot estar perfectament quedant-se a 30 graus, malgrat no hi ha sol. O sigui, això vol dir l'ambient que el tenim caldejat en extrem. I bé, doncs, el reste de Catalunya, doncs, de nou una jornada infernal, perquè cap a Ponent tornen a estar els 37, 38, 39 a l'hora del dia, i fins i tot a Vinebre va saltar els 41 graus. O sigui, poca broma, i déu-n'hi-do, quin estiu que estem portant. Mínima, torna a caure una mínima tòrrida, 25 graus al centre de la vila, ha voltat els 24 fora del nucli urbà. Segurament hi ha hagut intervals en núvols baixos i s'ha mantingut doncs, una mínima molt i molt alta. També podem trasladar tot el litoral català. I bé, ens llevem amb 4 núvols baixos, que també és el que els vam comentar ahir, que a primera hora d'avui dimarts doncs, tindrem aquests núvols baixos. Ara sembla que s'estan retirant més cap a muntanya. Però bé, fins al migdia, sol, clarianes, però poden aparèixer aquests núvols baixos que a estones doncs, pot deixar el sol mig ennuvolat. Això el que ens indica és més xafogor, més ambient sufocant, perquè les humitats són altes, ara estem al 80% aquí a Pineda Nord i el termòmetre ja marca 27 graus i mig. Això ja ens dona que ja voltem els 34-35 de sensació de xafogor. Fixin-se a l'hora que és del dematí, eh? Doncs bé, a partir de migdia tard es prova que es trenquin aquests núvols, tinguem més sol en hores del migdia i primeres hores de la tarda, que farà enfilar el termòmetre fins a valors de nou de 30-31 graus. A la resta de Catalunya, sense gaires variacions amb ahir, això vol dir doncs, un grau o dos amunt en alguns indrets, un grau o dos avall en d'altres, però en fi, sempre amb valors molt elevats per l'època. I avui disminueix la inestabilitat, avui ja no hi ha condicions per la inestabilitat, per tant, poden créixer nuvolades de bon temps al Pirineu, no descartem algun ruixat aïllat, però les tempestes avui en principi descansen. Molt bona mar, fins ara, fins al migdia, a la tarda entrarà una mica de vent del sud, de migjorn, pot ser una mica de marejol, doncs, sobretot a la línia costanera. És curiós perquè avui tenim tramuntana mar endins i hi ha un rebuf a la tramuntana en forma de vent de sud des del nord de les Balears i apunta doncs, cap a la costa catalana. Això és, però bé, és la brisa típica de l'estiu. Demà som dimecres, i atenció dimecres perquè hem de tornar a dir aquella frase doncs, que diem de tant en tant, serà veritat el que ens mostren els mapes del temps, els models, Doncs quan diem això, què ens referim? Doncs referim que la massa càlida revifa cap al nord peninsular i zones del mar Balear. Degut a què? Doncs tenim una dana al golf de Cádiz, doncs entre Cádiz i Madeira. Puja demà una mica de latitud, se'n va cap a les costes del sud de Portugal. Podríem dir que la revifa, la seva part davantera, i és, pràcticament se'ns col·loca al damunt. És una massa càlida que està voltant al nord peninsular, parts de França. Ara avui està més cap al Cantàbric, Galícia, i doncs demà torna a recular i se'n va cap al nord-est peninsular. Doncs demà pràcticament la tindrem al damunt. I això què ens fa pensar? Una massa tan càlida a 1.500 metres d'alçada, amb valors de 24, 26, 27 graus positius en aquest nivell, doncs que demanda pronosticar un ascens tèrmic generalitzat a tot Catalunya. Ja venim de valors molt elevats, doncs imaginin-se la pujada de 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte a avui. I això és el que passarà demà dimecres. Probablement demà tornen a activar-se avisos per tot, pràcticament tot Catalunya, per altíssimes temperatures. De 35 a 38, 39 graus en zones interiors, segurament que veurem també més d'uns 40 o més cap a Ponent, i aquí la costa doncs, entre els 30, 32 o 33 graus. Sempre serà en funció de les humitats ambientals. Domini del sol demà, 4 núvols baixos de bon dematí, es poden també fer acte de presència en zones de costa, però a estones doncs, es poden trencar i donar pas a domini del sol. Vents de garbí fluixos a primera hora, però a partir de mig matí, migdia tarda, entrarà el vent de garbí, la brisa es notarà doncs, a tall de mar. Una brisa de garbí que pot penetrar per la Costa Brava Sud, penetrar cap a l'interior de les comarques gironines, i aquest vent de garbí doncs, normalment se'ls hi rescalfa i els hi fa disparar les temperatures. Bé, aquest és el panorama per dimecres. Dijous, sense gaires canvis importants, tinguem domini del sol, 4 núvols baixos, algun núvol prim, baixen les temperatures, van baixar 1, 2, 3 graus, les màximes, farà calor molt intensa, no tindrem els valors tan extrems a dimecres, però baixar de valors extrems a baixar 1, 2, 3 graus, sí, hi haurà un petit alivi tèrmic, però la calor seguirà apretant de valent, amb temps estable, vents en conjunt fluixos, la mar estarà ja una mica més agitada, començarà a entrar una mica ja de mar de fons del sud, onades que aniran agafant alçada, ja podien superar el mig metre i metre d'alçada avançat el dijous. També estabilitat, podrà aparèixer ja algun ruixat, alguna tronada, potser cap a la banda del Pirineu, però bé, de moment molt restringides a l'àrea de muntanya i en zones interiors. Serà divendres i dissabte i diumenge quan des de l'Atlàntic una ondulació dels vents en altura començarà a penetrar per Galícia i pel nord-oest peninsular i absorbirà la dana que està cap al golf de Cádiz, que porta des del cap de setmana i es mantindrà al llarg d'aquesta setmana, doncs l'absorbirà i la farà creuarà la península Ibèrica de Ponent a Llevant i saltarà doncs, al Mediterrani Occidental, no en forma de dana, sinó en forma ja d'una entrada d'aire fred en alçada i amb aquest aire fred ens creuarà pel damunt. Això implicarà doncs, inestabilitat. També veiem que es formarà potser una petita baixa, d'àrea de baixes pressions davant del golf de València, i tot plegat, l'aire fred en alçada, aquesta baixa en el Mediterrani, doncs afavorirà el creixement de nuvolades i que hi hagi doncs, algun ruixat o tempesta. Ja poden aparèixer la matinada de divendres a l'entorn del mar Balear, podien fregar la inestabilitat zones de costa, això falta per veure, això ho hem d'anar confirmant els propers dies, i a la tarda doncs, també alguns núvols, a migdia tarda, temps variable ja el divendres, notarem també un descens tèrmic en el conjunt de Catalunya i també apareixeran, sobretot a la tarda vespre, algun ruixat d'algunes tempestes, afectaran el nord-est peninsular i també cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu. En principi, quedaríem restringides en zones interiors. Dissabte, doncs, seguirem amb el mateix panorama, l'aire fred es mantindrà, vull dir, no marxa ràpid, sinó que es manté cap al nord-est peninsular, i això farà que, doncs, hi hagi molta activitat tempestuosa en el quadrant nord-est peninsular, Aragó, Navarra, nord de València, Catalunya, però sempre zones interiors. Aquí dissabte encara, en principi, a dia d'avui, podria aguantar-se amb sol, alguns intervals de núvols, i temperatures que veuran que a mica, amb el pas dels dies, es aniran normalitzant. Nosaltres, com sempre, en qualsevol baixada de temperatures, la costa, on menys ho notarem, i serem a l'últim del vagó a notar-ho. Sempre, preferentment, s'anirà notant més cap a zones del Pirineu i zones interiors, i aquí, doncs, amb el pas dels dies, doncs, ho anirem notant cada cop més. Diumenge, dilluns, dimarts, un cop passi aquesta grupadeta freda, en venen més, perquè això farà com atraure grupades d'aire fred des de l'Atlàntic que seguiran apuntant, desfilant pel mateixa zones del nord peninsular, i això vol dir doncs, que un cop ens passi aquesta línia d'inestabilitat divendres i dissabte, doncs diumenge i dilluns en tornen a venir una altra agrupada que tornarà doncs, a incrementar la inestabilitat. Diumenge, dilluns, dimarts, ruixats, tempestes aquí i allà, ja ho anirem veient, si són generals, si són fortes, estem a l'agost, de fortes gairebé podran ser-ho, segur. I després ja veurem si són més generals, més locals, això s'ha d'anar seguint. Però vaja, la inestabilitat està garantida de divendres, podríem dir-ho, en endavant. Però quan diem això, insistim, en alguns indrets plourà, alguna tempesta, en d'altres no plourà. No són generals. Si ho poden ser generals, seria més diumenge, dilluns, que la inestabilitat pot ser més extensa. Bé, només recomanar anar actualitzant, anar seguint. Ara els hem fet un croquis així per sobre, però s'ha d'anar seguint. I Olga i oients, com dèiem, ahir vam medir la temperatura de l'aigua del mar a Pineda, en el bot de l'aigua, marcava en hores del migdia, dels 12 a la 1, 30 graus clavats, ens vam anar endintre, nedant dintre, fins a 200 metres mar endintre, aproximadament fins a l'última boia que ens permet els banyistes, i la temperatura seguia marcant 30 graus. Vam baixar el termòmetre fins a 2 metres de fondària i la temperatura estava clavada en 30 graus. En hores de la tarda és probable que aquest valor de 30 graus pugui haver enfilat més cap a 31 o 32 graus, i més amb el sol que feia ahir i la mar tan plana. Estem en una onada de calor extrema, no severa, extrema, que és més encara. El mar Mediterrani, en el Mediterrani occidental i central, està bullint, i quan diem bullint no és cap exageració ni cap qualificatiu sensacionalista, és la veritat. Això, veurem quines conseqüències pot portar a tota la conca mediterrània, perquè aquestes temperatures de 28 a 32 graus, que estem veient en els mapes que tenen de medició, doncs està afectant doncs, això, tot el Mediterrani occidental central, i té unes característiques pràcticament tropicals, està agafant unes... El nostre Mediterrani ja no és el que coneixíem en el passat, aquests valors no s'havien vist mai, i veurem a veure cap on ens aboca tot plegat, perquè això fa esgarrifar, passa desapercebut, perquè sí que la tele a vegades ens ho diu, la temperatura està a 30 graus a les Balears, la boia ha mesurat 31. Són notícies, però a vegades no ens en donem compte que el Mediterrani està totalment alterat, perquè aquests valors són extrems, insistim, hi ha onades de calor que se qualifiquen de lleu, greu, severa i extrema. Doncs la gran part del Mediterrani occidental central té zones extrema, que això vol dir que està en valors dels últims 30-40 anys que estan medint, doncs que no s'havien assolit, i quan no s'assoleixen unes dades, doncs es qualifiquen com a severes o extrema. Veurem a veure possibles situacions de rujats, de tempestes, de borrasques que es puguin formar en el futur, propers mesos, sobretot doncs, a finals d'agost, setembre, octubre, potser fins i tot novembre, perquè això, aquest mar, no se refredarà així com així. Això va... Potser ens endinsem a novembre, desembre, amb temperatures clarament anòmales. Ja veurem, però això no es pot afirmar, perquè després ja veurem si entren glopades fredes i hi ha un refredament. No ho sabem, però té una temperatura que això costarà doncs, més temps a refredar-se. En fi, això el que farà és potenciar les tempestes, portar més virulència, i ja està comprovat, vull dir, el científic està comprovadíssim, i per tant veurem a veure, perquè això és tremendo el que hem medit. Jo porto molts anys medint la temperatura de l'aigua del mar, 20 o 30 anys, ho tenim anotat, màxim 26, 27, algun estiu dels darrers anys que han estat terribles també, van fregar els 28, però valors de 30 graus no els havia assolit mai. I això, com diem, que són 2 graus, algú pot pensar, home, de 28 a 30 és poc, és moltíssim. En un Mediterrani, 2 graus és una barbaritat. I ja no estem parlant d'aquí, estem parlant, si ens anem a Balears i altres punts, són 31 i 32. O sigui que veurem a veure com anirà, però bé, són dades que val la pena que ho traslladem a l'audiència, que ens escolten, que bé, ho hem medit amb tot detall i ho podem assegurar. Vull dir, això no ens ho ha dit ningú. Vull dir, això en persona i ahir aquí a la platja Pinedenca.
0: Estava intentant canalitzar tota aquesta informació. El mar tan calent, 30 graus al mar, és que és molt, És molt.
2: Està bullint, està bullint, és un caldo.
0: Entenc que això també ha de portar conseqüències amb la fauna marina, lògicament.
2: Esclar, però jo això se m'escapa, això de ser els científics que se'n cuiden.
0: Buscarem algun entès que ens ho pugui explicar. Sí, sí.
2: Sí, en el tema meteo, sí.
0: Jordi, què et anava a dir? Ara que comentaves això, no? També segurament tots ho heu notat a casa, que obrim l'aixeta, l'aigua freda, l'aigua surt calenta.
2: Sí,
0: jo ara pensava amb els recs, amb els cultius, no? La gent que treballa a la terra, clar, quan reguen, l'aigua sortirà també calenta.
2: No, perquè si venen de pous, doncs l'aigua
0: ja està més fresca.
2: No, pous surt molt fresca, però la terra bull. La terra, tu pots regar al matí, pots regar al vespre, però quan passa tantes hores amb aquest sol infernal, la terra bull. Bull, perquè és que no hi ha refredament. Avui ho veuen quan surten a passejar els vespres nit, jo surto a passejar i m'ho diu perquè parlo amb la gent: Jordi, com plourà? Com refrescarà? I jo sempre estic la gent en contacte.
0: Sí, sí.
2: Però és que l'espal deixa anar un escalfor bestial. Avui mateix 25 graus, torna un altre dia de sol, tornarem a estar 30-31 i així continua. Això és una roda i al mar doncs seguim igual. I per cert, recordin que s'altera la mar, eh? A partir de dijous, tinguem aquest vent del sud, divendres serà notable mar de fons, compta amb el bany, perquè les onades poden pujar metre, metre i mig d'alçada, tindrà bastanta potència la onada, no estarà com un plat com aquests dies, perquè els vents de Garbí arrencaran des del mar d'Alboran, Nord-Àfrica, creuaran tot el golf de València, mar Balear, i arribaran a Catalunya doncs, en forma de mar de fons, un atxa potent, especialment al final del dijous i de cara ja a divendres.
0: Ho seguirem, Jordi. Exacte, ho anirem seguint. Escolta, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Avui ens hem allargat una mica més amb la temperatura de l'aigua del mar, 30 graus, que és una dada també a tenir en compte. Jordi, demà hi tornem a 8:45 del matí. Va, que vagi bé. Fins demà. Bon dia.
2: Us passaré la foto perquè perquè ho veieu, que jo vaig fer la foto. Us ho passo per WhatsApp i vosaltres mateixos.
0: Fantàstic. Ho compartim. Vinga. Jordi, que vagi bé. Gràcies. Bon dia.
2: Molt bon dia. Fins demà.
0: Bé, doncs, el mar Mediterrani, un autèntic xup-xup, pels que aneu a banyar, pels que anem a la platja. Arribem així a 8:45 del matí. De seguida ens centrem ja amb les activitats de la Festa Major. Aquests dies anirem parlant amb alguns organitzadors, organitzadores, les entitats que donen vida també a aquesta Festa Major amb actes per a tothom. Avui ens centrem amb les partides ràpides d'escacs que organitza el Club d'Escacs Pineda. De seguida en parlem amb Josep Guevara. L'energia!
3: Una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
7: 94.6 FM. Energia positiva.
0: De la Festa Major de Pineda també volem destacar aquest torneig de partides ràpides d'escacs de Festa Major. És per això doncs, que avui truquem al Josep Guevara, que és el president del Club d'Escacs Pineda. Josep, bon dia.
8: Hola, bon dia, Olga. Realment no és un torneig, sinó que en fem tres. És realment hi ha un veritable festival.
0: Déu-n'hi-do, és el que anava a comentar, eh? Feu diversos tornejos, ara ho explicarem, però vaja, és una activitat que agrada molt i sobretot que atrau a molt de públic mirant com esteu jugant a escacs.
8: Sí, realment hi ha molta gent, és clar, el lloc és privilegiat, a la plaça de les Mèlies, vull dir, aquelles hores hi ha molt de trànsit de gent, hi ha molta gent que queda mirant, sobretot els nens petits, veient el ràpid que juguen, impressionen molt.
0: Clar, és el que et volia preguntar, què és el que agrada tant de veure jugar una partida d'escacs? Perquè els escacs són molt estratègics i fins i tot algú diu, home, és una mica avorrit no veure com juguen, però realment és apassionant per qui realment li agradi veure com se juga a escacs, no?
8: Sí, bueno, hi ha gent que hi entenen i segueixen com a les partides, però hi ha molta gent que es queden allà embadocats, mirant com juguen, ja dic, tenim avis des de 80 anys tenim nens petits, de, ja en tenim algun d'apuntat aquest any de 8 anys, i veure com juguen ràpidament, perquè tenen 5 minuts cada un per fer tota la partida, i això ja els impressiona molt. I potser no entenen res de com funciona la partida, no? Però ja n'hi ha prou.
0: Anem a explicar una mica com esteu organitzant aquests diferents tornejos que fareu per la Festa Major de Pineda.
8: Sí, el dissabte fem dos tornejos simultàniament. Un de sub-16, que molts són molt petits, allà ja és on tenim la major part dels nens, del nen petit, i simultàniament un de majors de 60 anys, un de veterans i un de joves.
0: Què en destacaries d'aquestes partides que fan els més petits i també doncs, el que podríem destacar de les partides que fan els veterans?
8: Bé, els més petits estan moltes vegades... pateixen distraccions grans perquè encara realment estan en una etapa molt a les beceroles del que és el joc dels escacs, no? I els veterans, doncs, n'hi ha que encara juguen realment molt bé. El torneig de sub-16, doncs, potser l'any passat més de la meitat eren no federats. Uh-huh. En canvi, els veterans em sembla que només hi havia una persona o dues que no eren no federats, que eren no federats, no? I allà sí que és normalment gent experimentada.
0: I teniu un altre torneig encara, eh?
8: El torneig, diria més, el torneig tradicional, que ja farem la 47a edició, que fa uns anys que el tenim al Memorial Jordi Brilles i Espinàs, que va ser un dels socis pràcticament fundadors del club d'escacs que tenim ara, i aquest està obert a tothom, però aquest és molt important, que només acceptem les inscripcions fins al dissabte a la nit, perquè l'any passat vàrem tenir més de 90 inscrits en aquests torneigs, i si volem començar puntuals no podem agafar inscripcions a la plaça.
0: Per tant, el dissabte 29 d'agost, eh? Perquè el diumenge 30 és quan feu aquest torneig obert a tothom.
8: Sí, 29 d'agost el sub-16 i els veterans, i el 30 tots, també hi ha nens d'aquests petits que també juguen al torneig el diumenge, eh? Vull dir, allà hi pot jugar tothom.
0: Clar, la gent que us participa, Josep, què us diuen? Què els motiven a venir a participar d'aquestes partides ràpides d'escacs?
8: Home, estem molt, molt contents perquè, diria més, un torneig que ha relat molt. Ha relat molt perquè hi ha tota una sèrie de jugadors que any rere any venen perquè s'hi senten molt a gust en el torneig que fem aquí a Pineda, no? A part de que hi ha gent que són molt, ja diríem, semiprofessionals, que juguen molt de campionat, hi ha molts amateurs. Aquest any fins i tot tenim dos inscrits que són de Torrejón de Ardoz, que estiuegen a Canet, i un de Vigo i un altre del País Basc que estiuegen aquí a Pineda. Vull dir, és una cosa que ve gent de molts de llocs.
0: 47a edició d'aquest torneig a partir de ràpides d'escacs, Memorial Jordi Brilles. Clar, són 47 anys, entenc, que l'esteu fent, que l'esteu organitzant i que no perd força, al contrari, no?
8: Bueno,
0: que...
8: jo recordo que la primera edició la vaig jugar quan tenia 15 anys i llavors organitzava la secció d'escacs del club del Centre Cultural. Aquesta secció d'escacs del Centre Cultural es va abocar molt al teatre i allà ja no tenia lloc els escacs i va desaparèixer. Però un dels que estaven en el club del Centre Cultural, que estava en el Club Nàutic, va seguir l'organització. I quan aquesta persona ja no va poder perquè es va posar malalt, aquell any havíem d'organitzar plegats, llavors van agafar nosaltres. Vull dir, no s'ha trencat el fil, malgrat que hi ha hagut tres organitzacions diferents. Bueno, ara realment és en l'època que està millor. No... Uh-huh. Quan nosaltres el vàrem agafar... participava molta menys gent, no? Uh-huh. Que passa, nosaltres hem anat agafant gent que contacta amb nosaltres i fem molt el contacte directe i una miqueta el boca a orella dels que han participat.
0: Quanta gent espereu que participin aquest any? De quin volum de jugadors parlem amb els tres tornejos?
8: Aviam, l'any passat amb els tres tornejos vàrem ser prop de 150 inscrits. Aquest any hem ampliat el torneig del diumenge a un màxim de 110, bueno, 111, perquè sempre n'hi pot haver un que no juga, que descansa, i esperem estar més o menys els mateixos nombres, o si pot ser una miqueta més amunt.
0: Escolta, què us motiva a vosaltres? Què significa per vosaltres, bé, formar part d'aquest programa d'activitats de Festa Major amb tres tornejos de partides ràpides d'escacs?
8: Bueno, a mi realment em motiva, doncs, ja dic, jo vaig participar a la primera edició, després vaig estar alguns anys que no he participat, ara, lògicament, sent organització i àrbitre no pot jugar, però vull dir, és mantenir aquesta fama i vull dir, mantenir una tradició i, a més, mantenir una amistat amb molts de jugadors que, ja dic, que fa molts anys que venen. Però, vull dir, els escacs, a part de ser competició i tot això, hi ha molt d'amistat. en els escacs ben entesos, no?
0: Què els hi diries als oients, a la gent que ens escolta, que vinguin a veure-ho, que això s'ha de veure, que els escacs no s'expliquen, s'expliquen si vols saber com es juga, però això ho has de venir a veure. Què t'agradaria dir-los-hi?
8: Home, doncs que paga la pena fer un vol per la plaça de les Mèlies, veure tant el dissabte com el diumenge, doncs el bon nombre de taules que tenim allà parades, gent jugant, gent descansant, i sobretot veure com es belluguen les mans, que molta gent que en sap poc de jugar escacs, o gairebé no en sap gens, diuen, és impossible que juguin tan de pressa. Mm. Això és una cosa que realment per al públic en general, que no, potser no entén d'escacs, que segur que n'hi ha molts que us escolten, que no saben jugar escacs, però que això els agrada. I també diria que els que no saben jugar escacs, avui en dia hi ha molts tutorials per internet per aprendre'n, el Club d'Escacs fent classes, que n'aprenguin, perquè és una activitat realment molt, molt reconfortant quan en vas sabent.
0: Josep Gavara, president del Club d'Escacs Pineda, gràcies per haver-nos atès a Ràdio Pineda, i res, que tingueu una bona festa major i que gaudiu d'aquestes partides.
8: Esperem que sí, esperem que no tinguem, com fa 4 anys, una tempesta brutal, que el van salvar, però que es respecti el temps, que faci sol al matí i que gaudim d'un dia d'escacs. Moltes gràcies també per la vostra col·laboració, que crec que l'any passat va ajudar molt a que participés gairebé com mai gent del poble, que també és el que ens agrada, no? Ens agrada que vinguin, que en saben molt, i que vinguin els amateurs del poble.
0: Recordem aquest correu electrònic, si no m'equivoco, jgp1963b@gmail.com per les inscripcions?
8: Exactament.
0: És aquest,
8: i el programa de festes i són els 3 tornejos anunciats, i allà teniu les meves dades de contacte.
0: I un telèfon de contacte també, si el podem donar, Josep, per si algú vol més informació, es vol apuntar.
8: Sí, és un fix, però bueno, si tenen paciència que arribi a agafar-lo, i si sóc a casa, doncs també contestaré el telèfon.
0: El podem donar, Josep?
8: Sí, no hi ha cap mena de problema.
0: Doncs preneu nota, és el 93-762-68-84. 93-762-68-84. Josep, el que dèiem, bona festa major, nosaltres també ho anirem explicant, al igual que la resta de les activitats de festa major que tenim aquest any, i res, agrair-te aquests minuts de ràdio també.
8: Sí, també esteu convidats els de la ràdio a fer un vol per la plaça i veure com va tot.
0: Així ho farem, perquè també ens desplegarem aquests dies de festa major per fer fotos i anar ensenyant una mica com es viu la festa major d'aquest any. Que vagi bé, Josep.
8: Molt bé. Adéu, bon dia.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balís es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada. Serà el divendres 28 d'agost, al migdia, a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc, que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció amb les temperatures màximes, continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció demà dimecres perquè encara farà més calor. Atenció perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no massa canvis, però atenció perquè divendres arriben ara sí els canvis que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

Anem arribant a 2:15 del matí, això és Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per acompanyar-me un matí més. I si res, acabes d'incorporar, sigues molt benvingut o molt benvinguda. Usher, DJ Gara's Falling in Love. I si t'has d'enamorar, enamora't d'aquesta mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros, que estem sortejant amb gent de Pineda i Ràdio Pineda. Atenció, perquè podeu anar trucant 937171919 fins a la 1 del migdia. Fins dissabte podeu anar trucant cada dia de la setmana. Una trucada per participant, eh? Això sí, no feu trampes. 937171919. Feliciteu la Festa Major a qui vosaltres vulgueu, o ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, missatge de veu, eh? No acceptem missatges escrits, perquè la gràcia aquí és escoltar-vos i que personalment tingueu l'oportunitat de felicitar la Festa Major a qui vosaltres vulgueu. Missatge de veu al WhatsApp de la ràdio, 686-054604. Bé, l'entrevista que vam fer a gent de Pineda, que parlàvem d'aquesta mega panera, la podeu recuperar en el servei de ràdio a la carta, al web radiopineda.cat, però ja t'avanço que en aquesta mega panera valorada en 3.000 euros podeu guanyar pernils, menús de restauració, vals de descompte en botigues, productes d'alimentació, productes de cosmètica, un blanquejament dental, entre molts altres premis. Són 50 regals. Bé, aquests 50 establiments adherits a gent de Pineda que han col·laborat cedint regals per aquesta mega panera de Festa Major que només regalem i sortegem aquí a Ràdio Pineda. 937171919. Si vols que t'arreglem la Festa Major amb tots aquests regals, perquè hem de dir que un sol guanyador o guanyadora s'emportarà tota aquesta mega panera de Festa Major. Jo de tu participava, eh? 937171919. Fins a la 1 del migdia estic esperant que em truquis. Algunes d'aquestes trucades les passarem en directe, els que vulgueu, o podeu enviar un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio, 686-054604. Dilluns que ve la sortejarem a 9:45 del matí en directe, aquí a Ràdio Pineda. Així volem celebrar la Festa Major, felicitant les festes i amb aquest regal regalàs que ens fa perdre el cap.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balis es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada serà el divendres 28 d'agost, al migdia, a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció, amb les temperatures màximes continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció, demà dimecres, perquè encara farà més calor. Atenció, perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no masses canvis, però atenció, perquè divendres arriben ara sí els canvis, que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: mega panera de la Festa Major amb gent de Pineda, sobretot gràcies als establiments adherits que han cedit regals per aquesta mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros que sortegem gent de Pineda i Ràdio Pineda. Com sabeu, estem esperant les vostres trucades, felicitant la Festa Major a qui vosaltres vulgueu. Podeu trucar en qualsevol moment. A la una del migdia tancarem línies, per tant, aneu aprofitant aquest matí per anar trucant. Anem recollint també tota aquesta participació al 93 767 1919. També teniu el WhatsApp de Ràdio Pineda 686 05 4604. Fer la vostra felicitació, feliciteu a qui vulgueu la Festa Major, com per exemple ha fet la Charo.
1: Bon dia, volia felicitar les festes a tot el personal i tot això de Ràdio Pineda, que ho feu molt bé i es fa companyia, i sobretot al meteoròlogo, al Jordi Pérez, que és una meravella. I he après molt, molt de vents i d'això, i abans d'anar a la platja sempre l'escolto, perquè això de la mar, a l'estat de la mar, hi ha pols meteoròlogues que es mullin. I bueno, és fantàstic, pues, bueno, que tinguin bones festes tothom, i sobretot el Jordi Pérez, que és el meu fan, i he après molt, molt, molt de les seves explicacions, i és fantàstic, fantàstic, gràcies.
0: Gràcies, Charo. Doncs aprenem també amb en Jordi Pérez, clar que sí. A més de fer les previsions meteorològiques, sempre doncs, aportem dades i alguna curiositat per completar també el temps. Charo, gràcies. T'apuntem també pel sorteig. Gràcies també per la felicitació. Ens podeu trucar, com diem, aquí a la ràdio 93 767 1919, fins a la una del migdia. Ens encanta quan ens truqueu, com per exemple la trucada que ja tenim a punt. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Qui ets?
2: Esteve, som l'Esteve.
0: Hola, Esteve, des d'on ens truques?
2: Pues des de Pineda.
0: Des de Pineda, a vacances o treballant?
2: Bueno, ni de vacances ni treballant, jubilat.
0: Ah, jubilat, home, millor, no?
2: I tant.
0: Molt bé, Esteve, escolta, felicitar la Festa Major qui tu vulguis, que t'escoltem.
2: Bueno, pues felicito la Festa Major primer a la meva família i després a tota la gent de Pineda i a tot aquest poble meravellós que tenim.
0: Molt bé, hi ha ganes ja de Festa Major, no, Esteve?
2: I tant,
0: sí?
2: I tant, hi ha ganes, hi ha ganes.
0: Quina és l'activitat que més et crida l'atenció, que més t'agrada? Aquella que dius, allà hi serem, no hi faltarem.
2: Bueno, el que sí que ens agrada és anar a la fira. A la fira d'atraccions, la veritat que hi anem bastant, ens ho passem bé, ens agrada, i després a tot el que fan a la plaça Espanya també intentem anar a tots els concerts i a les festes que fan.
0: Molt bé, saps que aquest any ve un tribut a Tina Turner?
2: Sí, ho sé, ho sé.
0: Ho sé, o sigui que ja aquest, anireu,
2: aquest no hi faltarem, i no hi faltarem.
0: Molt bé, doncs res, moltíssimes gràcies, Esteve, per trucar, per passar en directe, que us estem preguntant a alguns, hi ha gent que té una mica de vergonya, però al final acabem convencent, que també us volem sentir. Bona Festa Major i t'apuntem pel sorteig.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Esteve, no pengis, que ara t'agafo les dades. Doncs ja ho sabeu, 93 767 1919, ens encanta sentir-vos, a part que també tenim l'oportunitat de saludar-vos i felicitar la Festa Major a qui vosaltres vulgueu, tot això per entrar en el sorteig d'aquesta mega panera de Festa Major valorada en

0: Tito, que de fet aquesta frase ens la podríem fer nostra amb la mega panera de la Festa Major. Per tu, tota, si truques i participes, i dilluns tens la sort que et toqui a tu. Una mega panera de Festa Major valorada en 3.000 euros, carregada de regals, gràcies a les botigues associades a Agenda Pineda. Ràdio
1: Pineda. Energia positiva.
0: Que entre els regals que hi ha, doncs, hi ha pernils, hi ha també menús per anar als restaurants de Pineda, vals de descomptes, també en botigues d'alimentació, de cosmètica, ulleres, hi ha de tot, un blanquejament dental. Aquesta mega panera de Festa Major que estem sortejant només aquí, a Ràdio Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de Gent de Pineda.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balis es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada serà el divendres 28 d'agost, al migdia, a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc, que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció, amb les temperatures màximes continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció, demà dimecres, perquè encara farà més calor. Atenció, perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no masses canvis, però atenció, perquè divendres arriben ara sí els canvis, que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Els Texas, que tant en tant també els fem sonar aquí a la ràdio amb el Carnival Girl. Arribant ja gairebé a 11:45 del matí, et recordo que estem sortejant la mega panera de la Festa Major. Aneu trucant, 937171919. Feliciteu la Festa Major a qui vulgueu, o un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio per entrar en el sorteig.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Des de les antípodes recordàvem aquest èxit dels 90 amb la banda Neil Finn, Crowded House, amb Nails in My Feet. Així arribem a 11:45 del matí. Recorda que estem sortejant la mega panera de Festa Major i ens pots enviar missatges de veu com aquest.
1: Pinedenques i pinedencs, que tinguem una molt bona Festa Major.
0: També podeu ser així d'originals, si voleu, o el que vulgueu. Feliciteu la Festa Major aquí i vosaltres tingueu ganes de felicitar la Festa Major amb un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio 686054604, o també ens pots trucar a la ràdio. Fins a la 1:00 PM podem anar agafant trucades, algunes d'elles, els que vulgueu, us passem en directe, us costa una mica, Va, perdeu la por i res, parlem una estoneta, feliciteu la Festa Major que vosaltres vulgueu, el missatge arriba i ja de pas t'apuntem en el sorteig d'aquesta mega panera de Festa Major que estem sortejant amb gent de Pineda. Hi ha molts regals que s'emportarà un sol guanyador o guanyadora i que està valorada en 3.000 euros. Si et preguntes què hi ha en aquesta mega panera, doncs mira, hi ha pernils, hi ha menús de restauració perquè puguis anar a alguns restaurants d'aquí Pineda, també vals de descomptes amb botigues, que això també va molt bé, vals d'alimentació, de cosmètica, productes de tota mena, un blanquejament dental. La cosa està molt completa, una mega panera molt, molt completa. Des d'aquí agrair una vegada més als establiments associats a Gent de Pineda que han col·laborat cedint regals. Els podeu consultar al portal de Notícies de Pineda, la notícia que ja hem penjat que estem sortejant la mega panera de la Festa Major al web radiopineda.cat. Animeu-vos, feliciteu la Festa Major. Es pot arreglar molt aquesta mega panera aquests dies de Festa Major. No un pernil, em sembla que n'hi ha dos, Hi ha pernils, menús de restauració, descomptes perquè pugueu comprar-vos roba, vaja, alimentació, cosmètica, moltes, moltes coses, molts regals. No perdeu l'ocasió de felicitar la Festa Major, que us escoltin i alhora us apuntem pel sorteig que farem dilluns que ve a 10:15 del matí en directe a Ràdio Pineda. El amor.

compartint amb tu aquest matí migdia amb el so de l'actualitat, el més nou de Lady Gaga, The Runaway, ens posa molt les piles a aquesta hora del matí migdia ja, quan són 3:15. Això és Ràdio Pineda i un dia més, doncs un plaer acompanyar-te com cada dia amb bona música, amb el so de l'estiu, els colors de l'estiu i aquesta mega panera de festa major que estem sortejant amb gent de Pineda. Aneu trucant, eh? Esperem les vostres felicitacions de festa major trucant a la ràdio o a través del WhatsApp. Ara agafem una mica d'aire després de la intensitat per recuperar també un èxit de pel·lícula i un èxit dels anys 80 en Berlín i el Take My Breath Away.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
2: És Festa Major!
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balís es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada serà el divendres 28 d'agost al migdia a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc, que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció, amb les temperatures màximes continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció, demà dimecres, perquè encara farà més calor. Atenció, perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no masses canvis, però atenció, perquè divendres arriben ara sí els canvis, que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

És una veu molt dolça que ens ha captivat des del minut zero. El seu nom és Gracie Abrams i això es diu Hit the Wall. Continues en bona sintonia, això és Ràdio Pineda, nou bloc de música per compartir al teu costat aquest estiu en què la calor no afluixa i que ja tenim, atenció, la mar ja amb 30 graus de temperatura. Déu-n'hi-do.

Continua apretant la calor durant el dia, però és que les nits també són tòrrides. Almenys ens refresquem una mica amb bona música amb aquest The Nights d'Avicii, que recuperem per tu aquest matí quan ja és un quart d'una. Bé, recorda que aquesta festa major estem regalant amb gent de Pineda la megapanera de la festa major.

0: Ryanair, sens dubte. Com a mínim, ens atenen de forma molt personalitzada i saben perfectament el que t'agrada, el que t'està bé, el que no. La mega panera de la Festa Major, gràcies als establiments de Gent de Pineda que han cedit els seus regals per poder sortejar aquesta mega panera de la Festa Major. Com ho fem, això? Molt fàcil. Si t'acabes d'incorporar i no saps de què va aquest sorteig, només ens has de trucar a la ràdio 937671919. Fins a la una del migdia tens temps de fer-ho fins dissabte. O també tens l'opció de felicitar la Festa Major, que també us volem sentir, a través del WhatsApp de la ràdio. És el 686054604. Felicita la Festa Major amb un missatge de veu a qui tu vulguis i entres en el sorteig de la mega panera, que la sortejarem dilluns que ve a 9:45 del matí aquí en directe a Ràdio Pineda. Així de fàcil. Esperem les teves felicitacions de Festa Major a Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Banda Neon, que els tindrem a Pineda, la festa jove, cançó que combinem ara amb aquest èxit indiscutible de Joe Cocker, Summer in the City, i de seguida preparats també La La Love You, A ver quién se duerme ahora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de Gent de Pineda.

Amb Jason Derulo i el Suaimi, m'acomiado de tu. Hem estat junts des de les 8 del matí fins ara. Un ple, el meu nom és Olga Díguez. És tot, que acabis de passar un bon dimarts. Demà dimecres ens tornem a sentir, si tu vols, a partir de les 8 del matí. Que vagi bé.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: La Mediterrània bat rècords de temperatura en plena onada de calor marina. El mar Mediterrani continua registrant unes temperatures que són excepcionals, una situació sense precedents a casa nostra. La temperatura mitjana superficial ha arribat als 30 graus, un valor rècord que confirma la intensitat d'una onada de calor marina qualificada de severa. De fet, s'arriba en algunes zones als 32 graus de temperatura. Per tant, temperatures més altes que el Carib o que la zona del tròpic. El nostre home del temps, Jordi Pérez, diu que la temperatura del mar a Pineda és de 30 graus. No s'havia vist mai abans.
2: Estem amb una onada de calor extrema al mar Mediterrani, en el Mediterrani occidental i central. Està bullint. Això, veurem quines conseqüències pot portar a tota la conca mediterrània, perquè aquestes temperatures de 28 a 32 graus, que estem veient en els mapes que tenen de medició, doncs està afectant això, tot el Mediterrani occidental central, i té unes característiques pràcticament tropicals. Està agafant unes... El nostre Mediterrani ja no és el que coneixíem en el passat. Aquests valors no s'havien vist mai i veurem a veure cap on ens aboca tot plegat. Veurem a veure possibles situacions de rujats, de tempestes, de borrasques que es puguin formar en el futur, propers mesos, sobretot doncs, a finals d'agost, setembre, octubre, potser fins i tot novembre, perquè això, aquest mar, no se refredarà així com així. Potser ens endinsem a novembre, desembre, amb temperatures clarament anòmales. Ja veurem, però això no es pot afirmar, perquè després ja veurem si entren agrupades fredes i hi ha un refredament. No ho sabem, però té una temperatura que això costarà doncs, més temps a refredar-se. En fi, això el que farà és potenciar les tempestes, portar més virulència, i ja està comprovat, diria que està comprovadíssim, i per tant veurem a veure, perquè això és tremendo el que hem dit.
1: Un escenari que preocupa molt, perquè recordem que el mar és un acumulador de calor, per tant dificulta la baixada de les temperatures nocturnes. Altes temperatures de l'aigua que alteren els ecosistemes marins, proliferació d'espècies invasores o provoquen episodis de mortalitat de coralls, gorgònies o també algunes espècies de peixos. I a més, tot aquest aire calent aporta molta energia a l'atmosfera, un factor que, com ara sentíem, pot contribuir a l'aparició de tempestes intenses. Els homes del temps alerten que la combinació d'una atmosfera molt calenta amb la mar en temperatura rècord pot convertir doncs, aquesta situació en extrema les properes setmanes. Canviem de qüestió. Pineda rebrà 624.000 euros per la millora del pavelló Nino Buscató. Pineda, per tant, és un dels pobles beneficiats d'aquest nou paquet d'inversions esportives de la Generalitat, dins d'un pla de xoc. Segons s'ha fet públic, Pineda rebrà aquests 624.000 euros. L'actuació forma part d'un programa molt ampli de 8 milions d'euros a tota la comarca. La inversió prevista a Pineda permetrà impulsar actuacions de millora al Nino Buscató. Recordem, la instal·lació acull entrenaments, competicions i activitats esportives durant tot l'any. A més, tindrà instal·lacions més modernes, més eficients i es desdoblaran les pistes. Des del sector esportiu de la comarca es valora positivament la línia d'ajudes. El pla de xoc de la Generalitat contempla actuacions repartides per molts pobles del Maresme. Com diem, a Pineda arribarà una inversió que supera els 600.000 euros. Mentrestant, Pineda reforça també el servei d'atenció domiciliària amb una inversió que supera els 2 milions d'euros. L'Ajuntament de Pineda ha aprovat definitivament aquesta adjudicació d'un nou contracte d'atenció domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys per un import de 2.100.000 euros. Es consolida com una aposta municipal en matèria de benestar social. En el darrer ple municipal, tots els grups municipals van donar suport a la proposta. La proposta va ser aprovada durant, com diem, el darrer ple municipal. La regidora de Benestar Social, Marta Martín, ha destacat que és un servei fonamental per a moltes famílies de Pineda. Permet a les persones usuàries que puguin viure al seu domicili en condicions dignes i amb el suport necessari. El servei inclou atenció personal, suport en tasques bàsiques de la llar o acompanyament de persones amb diferents graus de dependència. L'aprovació també vol servir per adaptar-lo a les noves necessitats socials. I avui també us destaquem que han hagut de rescatar un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. El gos va ser rescatat pels bombers del Parc de Pineda i un equip del GRAE, i tot plegat va passar a prop de la zona de la Font del Ferro. La propietària de l'animal va alertar els serveis d'emergència. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes. Un bomber va baixar amb la propietària del gos perquè pogués tranquil·litzar l'animal i facilitar-li la col·locació de l'arnès de salvament. A l'operatiu hi van participar el grup d'actuacions especials, el GRAE, dels bombers, i també el suport d'una dotació dels bombers de Pineda. Finalment, el gos va ser extret del pou sense ferides i es troba en bon estat de salut. També us destaquem que el Port Balís es prepara per una gran remodelació. És una de les principals novetats d'aquest port maresmenc, que tindrà també un nou accés per a vehicles, també per a emergències, i es connectarà amb la futura pacificació de la N2. La proposta contempla un pas soterrat també connectat, com diem, amb la N2, també itineraris per vianants i bicicletes, i s'integra el port amb l'entorn. Es millora i es potencia la mobilitat interior i es donarà continuïtat a tota la zona de passeig. Per cert, que avui us parlem també que els experts diuen que aquest any hi ha una menor presència de mosquits. Per tant, la població de mosquits a Catalunya és inferior a altres anys. Els experts diuen que la situació principalment es deu a altes temperatures que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua justament on s'hi fan les larves. La calor intensa provoca, doncs, que molts focus de cria hagin desaparegut. La combinació de temperatures extremes o la reducció de punts d'aigua dificulta, per tant, la reproducció dels mosquits. I aquests dies, recordem, ja estem avançant temes de Festa Major. Avui es parlem de diverses qüestions. D'una banda, la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda, una cita molt esperada pels més petits i les seves famílies. Serà el divendres 28 d'agost a 11:45 a la plaça de Catalunya. Una jornada refrescant, plena d'aigua pels més petits, i com sempre, doncs, us animaran a portar estris per arruixar-se. I també destaquem les danses de Pineda, una tradició molt arrelada per la Festa Major. Es ballaran, com sempre, el dia 29, el dia de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. El conjunt de balls populars forma part del patrimoni cultural de Pineda. Danses emblemàtiques i molt ben conservades, com ara la bolanguera, el contrapàs de Pineda, el patatuf, el ball pla o la dansa de Pineda, interpretades pels dansaires i també la cobla Ciutat de Girona. Aquestes peces, com ara la dansa de Pineda i el contrapàs, es conserven gràcies al que va fer Sara Llorenç, una recopilació folklòrica que va fer l'any 1931. I Pineda es prepara per tres grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove, 27, 28 i 29 d'agost, a Can Chauvet. Tot plegat començarà amb l'actuació dels 31 FAM, també Jorge Peñafiel, però també hi haurà altres actuacions. Per exemple, les Caipirinhas, la senyora Rauxa, Toni Aguilar, Banda Neon o DJ Trapella. Tot això, com diem, a Can Chauvet. Per cert, que hi haurà també bus gratuït entre la plaça de la Carme, la plaça de les Mèlies i també Can Chauvet. Aquests dies us en parlarem a Ràdio Pineda. I encara abans d'escoltar, doncs, la previsió del temps, parlem de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta de Mataró. Les restes s'han trobat a 3 metres de profunditat i conserven paviment original, murs laterals o fins i tot marques deixades pels carros. Entre les veus que han valorat la gran importància d'aquesta descoberta hi ha Joan Garriga, que és un arqueòleg pinedenc que dirigeix l'excavació. Ha explicat que tot plegat serveix per reforçar el coneixement de l'antiga via romana que passava pel Maresme. El tram localitzat correspon a la via Augusta, que anava, doncs, de Mataró fins a Badalona o també Barcelona, i que arribava fins a Blanes. Per tant, passava també, doncs, per totes les poblacions de la costa, com és ara Pineda. Una xarxa viària, per cert, que era clau en portar mercaderies, persones i informació. Tot plegat per arribar fins a la ciutat de Roma. Hem començat parlant de l'altíssima temperatura que té el mar, 30 graus, i ara ens interessem doncs, per conèixer quina és la temperatura i quin temps ens espera aquestes properes hores o dies. Crònica de Jordi Pérez.
2: Sol, clarianes, però poden aparèixer aquests núvols baixos que d'estones doncs, pot deixar el sol mig ennuvolat. Això el que ens indica és més xafogor. Demà som dimecres i a demanda de pronosticar un ascens tèrmic generalitzat a tot Catalunya. Ja venim de valors molt elevats, doncs imaginin-se la pujada de 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte a avui. Aquí la cosa doncs, entre els 30, 32 o 33 graus. Sempre serà en funció de les humitats ambientals. Domini del sol demà, 4 núvols baixos de bon dematí, es poden també fer acte de presència en zones de costa, però estones doncs, es poden trencar i donar pas a domini del sol. Dijous, sense gaires canvis importants, tinguem domini del sol, 4 núvols baixos, algun núvol prim, baixa les temperatures, van baixar 1, 2, 3 graus, la mar estarà ja una mica més agitada, començarà a entrar una mica ja de mar de fons del sud, onades que aniran agafant alçada, ja podien superar el mig metre i metre d'alçada avançat el dijous. Serà divendres i dissabte i diumenge, serà progressiu, anirà canviant, anirà evolucionant doncs amb una dinàmica més moguda de l'atmosfera, diverses grupades d'aire fred. Això vol dir que doncs, divendres ja podia haver ruixat unes tempestes, dissabte també podia haver força tempestes, sobretot més a zones interiors, potser dissabte se'ns aguanta aquí el dia en zones litorals, però diumenge i dilluns es poden estendre més i afectar fins i tot de zones de costa. Per tant, no estem parlant de 4 dies passats per aigua ni de bon tros, però sí que veuran que el ruixar les tempestes doncs, apareixen aquí i allà, veuran que la temperatura es fa més suportable, podem dir-ho, perquè venim de molt amunt, però s'ha d'anar seguint.

0: a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balis es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada. Serà el divendres 28 d'agost al migdia a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc, que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció, amb les temperatures màximes continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció, demà dimecres, perquè encara farà més calor. Atenció, perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no massa canvis, però atenció, perquè divendres arriben ara sí els canvis, que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu
6: a Ràdio Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balis es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada. Serà el divendres 28 d'agost, al migdia, a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc, que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció, amb les temperatures màximes continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció, demà dimecres, perquè encara farà més calor. Atenció, perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no massa canvis, però atenció, perquè divendres arriben ara sí els canvis, que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balis es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada serà el divendres 28 d'agost, al migdia, a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció, amb les temperatures màximes continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció, demà dimecres, perquè encara farà més calor. Atenció, perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no masses canvis, però atenció, perquè divendres arriben ara sí els canvis, que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.

0: cabeza de ratón.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balís es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada serà el divendres 28 d'agost al migdia a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc, que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció, amb les temperatures màximes continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció, demà dimecres, perquè encara farà més calor. Atenció, perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no masses canvis, però atenció, perquè divendres arriben ara sí els canvis, que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: 94.6 FM.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.

0: Ràdio Pineda.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: La Mediterrània bat rècords de temperatura en plena onada de calor marina. El mar Mediterrani continua registrant unes temperatures que són excepcionals, una situació sense precedents a casa nostra. La temperatura mitjana superficial ha arribat als 30 graus, un valor rècord que confirma la intensitat d'una onada de calor marina qualificada de severa. De fet, s'arriba en algunes zones als 32 graus de temperatura. Per tant, temperatures més altes que el Carib o que la zona del tròpic. El nostre home del temps, Jordi Pérez, diu que la temperatura del mar a Pineda és de 30 graus. No s'havia vist mai abans.
2: Estem en una onada de calor extrema al mar Mediterrani. En el Mediterrani occidental i central està bullint. Això, veurem quines conseqüències pot portar a tota la conca mediterrània, perquè aquestes temperatures de 28 a 32 graus que estem veient en els mapes que tenen de medició, doncs està afectant, doncs, això, tot el Mediterrani occidental central, i té unes característiques pràcticament tropicals. Està agafant unes... El nostre Mediterrani ja no és el que coneixíem en el passat. Aquests valors no s'havien vist mai i veurem a veure cap on ens aboca tot plegat. Veurem a veure possibles situacions de rujats, de tempestes, de borrasques que es puguin formar en el futur, propers mesos, sobretot doncs, a finals d'agost, setembre, octubre, potser fins i tot novembre, perquè això, aquest mar, no se refredarà així com així. Potser ens endinsem a novembre-desembre amb temperatures clarament anòmales. Ja veurem, però això no es pot afirmar, perquè ja veurem si entren glopades fredes i hi ha un refredament. No ho sabem, però té una temperatura que això costarà doncs, més temps a refredar-se. En fi, això el que farà és potenciar les tempestes, portar més virulència, i ja està comprovat, vull dir que està comprovadíssim, i per tant veurem a veure, perquè això és tremendo el que hem dit.
1: Un escenari que preocupa molt, perquè recordem que el mar és un acumulador de calor, per tant dificulta la baixada de les temperatures nocturnes. Altes temperatures de l'aigua que alteren els ecosistemes marins, proliferació d'espècies invasores o provoquen episodis de mortalitat de coralls, gorgònies o també algunes espècies de peixos. I a més, tot aquest aire calent aporta molta energia a l'atmosfera, un factor que com ara sentíem, pot contribuir a l'aparició de tempestes intenses. Els homes del temps alerten que la combinació d'una atmosfera molt calenta amb la mar en temperatura rècord pot convertir doncs, aquesta situació en extrema les properes setmanes. Canviem de qüestió. Pineda rebrà 624.000 euros per la millora del pavelló Nino Buscató. Pineda, per tant, és un dels pobles beneficiats d'aquest nou paquet d'inversions esportives de la Generalitat, dins d'un pla de xoc. Segons s'ha fet públic, Pineda rebrà aquests 624.000 euros. L'actuació forma part d'un programa molt ampli de 8 milions d'euros a tota la comarca. La inversió prevista a Pineda permetrà impulsar actuacions de millora al Nino Buscató. Recordem, la instal·lació acull entrenaments, competicions i activitats esportives durant tot l'any. A més, tindrà instal·lacions més modernes, més eficients i es desdoblaran les pistes. Des del sector esportiu de la comarca es valora positivament la línia d'ajudes. El pla de xoc de la Generalitat contempla actuacions repartides per molts pobles del Maresme. Com diem, a Pineda arribarà una inversió que supera els 600.000 euros. Mentrestant, Pineda reforça també el servei d'atenció domiciliària amb una inversió que supera els 2 milions d'euros. L'Ajuntament de Pineda ha aprovat definitivament aquesta adjudicació d'un nou contracte d'atenció domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys per un import de 2.100.000 euros. Es consolida com una aposta municipal en matèria de benestar social. En el darrer ple municipal, tots els grups municipals van donar suport a la proposta. La proposta va ser aprovada durant, com diem, el darrer ple municipal. La regidora de Benestar Social, Marta Martín, ha destacat que és un servei fonamental per a moltes famílies de Pineda. Permet a les persones usuàries que puguin viure al seu domicili en condicions dignes i amb el suport necessari. El servei inclou atenció personal, suport en tasques bàsiques de la llar o acompanyament de persones amb diferents graus de dependència. L'aprovació també vol servir per adaptar-lo a les noves necessitats socials. I avui també us destaquem que han hagut de rescatar un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. El gos va ser rescatat pels bombers del parc de Pineda i un equip del GRAE, i tot plegat va passar a prop de la zona de la Font del Ferro. La propietària de l'animal va alertar els serveis d'emergència. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes. Un bomber va baixar amb la propietària del gos perquè pogués tranquil·litzar l'animal i facilitar-li la col·locació de l'arnès de salvament. A l'operatiu hi van participar el grup d'actuacions especials, el GRAE, dels bombers, i també el suport d'una dotació dels bombers de Pineda. Finalment, el gos va ser extret del pou sense ferides i es troba en bon estat de salut. També us destaquem que el Port Balís es prepara per una gran remodelació. És una de les principals novetats d'aquest port maresmenc, que tindrà també un nou accés per a vehicles, també per a emergències, i es connectarà amb la futura pacificació de la N2. La proposta contempla un pas soterrat també connectat, com diem, amb la N2, també itineraris per vianants i bicicletes, i s'integra el port amb l'entorn. Es millora i es potencia la mobilitat interior i es donarà continuïtat a tota la zona de passeig. Per cert, que avui us parlem també que els experts diuen que aquest any hi ha una menor presència de mosquits. Per tant, la població de mosquits a Catalunya és inferior a altres anys. Els experts diuen que la situació principalment es deu a altes temperatures que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua justament on s'hi fan les larves. La calor intensa provoca, doncs, que molts focus de cria hagin desaparegut. La combinació de temperatures extremes o la reducció de punts d'aigua dificulta, per tant, la reproducció dels mosquits. I aquests dies, recordem, ja estem avançant temes de Festa Major. Avui es parlem de diverses qüestions. D'una banda, la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada pels més petits i les seves famílies. Serà el divendres 28 d'agost a 11:45 a la plaça de Catalunya. Una jornada refrescant, plena d'aigua pels més petits, i com sempre, doncs, us animaran a portar estris per arruixar-se. I també destaquem les danses de Pineda, una tradició molt arrelada per la Festa Major. Es ballaran, com sempre, el dia 29, el dia de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. El conjunt de balls populars forma part del patrimoni cultural de Pineda. Danses emblemàtiques i molt ben conservades, com ara la bolanguera, el contrapàs de Pineda, el patatuf, el ball pla o la dansa de Pineda, interpretades pels dansaires, i també la cobla Ciutat de Girona. Aquestes peces, com ara la dansa de Pineda i el contrapàs, es conserven gràcies al que va fer Sara Llorenç, una recopilació folklòrica que va fer l'any 1931. I Pineda es prepara per tres grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove, 27, 28 i 29 d'agost, a Can Chauvet. Tot plegat començarà amb l'actuació dels 31 FAM, també Jorge Peñafiel, però també hi haurà altres actuacions. Per exemple, les Caipirinhas, la senyora Rauxa, Toni Aguilar, Banda Neon o DJ Trapella. Tot això, com diem, a Can Chauvet. Per cert, que hi haurà també bus gratuït entre la plaça del Carme, la plaça de les Mèlies i també Can Chauvet. Aquests dies us en parlarem a Ràdio Pineda. I encara abans d'escoltar, doncs, la previsió del temps, parlem de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta de Mataró. Les restes s'han trobat a 3 metres de profunditat i conserven paviment original, murs laterals o fins i tot marques deixades pels carros. Entre les veus que han valorat la gran importància d'aquesta descoberta hi ha Joan Garriga, que és un arqueòleg pinedenc que dirigeix l'excavació. Ha explicat que tot plegat serveix per reforçar el coneixement de l'antiga via romana que passava pel Maresme. El tram localitzat correspon a la via Augusta, que anava, doncs, de Mataró fins a Badalona o també Barcelona, i que arribava fins a Blanes. Per tant, passava també, doncs, per totes les poblacions de la costa, com és ara Pineda. Una xarxa viària, per cert, que era clau en portar mercaderies, persones i informació. Tot plegat per arribar fins a la ciutat de Roma. Hem començat parlant de l'altíssima temperatura que té el mar, 30 graus, i ara ens interessem, doncs, per conèixer quina és la temperatura i quin temps ens espera aquestes properes hores o dies. Crònica de Jordi Pérez.
2: Sol, clarianes, però poden aparèixer aquests núvols baixos que a estones doncs, pot deixar el sol mig ennuvolat. Això el que ens indica és més xafogor. Demà som dimecres i a demanda de pronosticar un ascens tèrmic generalitzat a tot Catalunya. Ja venim de valors molt elevats, doncs imaginin-se la pujada de 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte a avui. Aquí a la costa doncs, entre els 30, 32 o 33 graus. Sempre serà en funció de les humitats ambientals. Domini del sol demà, 4 núvols baixos de bon dematí, es poden també fer acte de presència en zones de costa, però estones doncs, es poden trencar i donar pas a domini del sol. Dijous, sense gaires canvis importants, tinguem domini del sol, 4 núvols baixos, algun núvol prim, baixen les temperatures, van baixar 1, 2, 3 graus, la mar estarà ja una mica més agitada, començarà a entrar una mica ja de mar de fons del sud, onades que aniran agafant alçada, ja podien superar el mig metre i metre d'alçada avançat el dijous. Serà divendres i dissabte i diumenge, serà progressiu, anirà canviant, anirà evolucionant doncs amb una dinàmica més moguda de l'atmosfera, diverses agrupades d'aire fred. Això vol dir que doncs, divendres ja podia haver ruixada, unes tempestes, dissabte també podia haver força tempestes, sobretot més a zones interiors, potser dissabte se'ns aguanta aquí el dia en zones litorals, però diumenge i dilluns es poden estendre més i afectar fins i tot de zones de costa, per tant, no estem parlant de 4 dies passats per aigua ni de bon tros, però sí que veuran que el ruixar les tempestes doncs, apareixen aquí i allà, veuran que la temperatura es fa més suportable, podem dir-ho, perquè venim de molt amunt, però s'ha d'anar seguint.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Pineda es manté com a zona de mercat residencial tensionat en el mapa del Maresme. Pineda continua formant part, per tant, d'aquesta zona de mapa residencial tensionat, segons diu la Generalitat. Per tant, la comarca del Maresme manté 28 dels seus 30 municipis amb aquesta consideració. La revisió confirma que el problema de l'accés a l'habitatge continua afectant bona part de tot el territori del Maresme. Pineda reforça l'atenció domiciliària amb una inversió superior als 2 milions d'euros. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de Pineda, un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària. Tindrà una vigència de 2 anys i s'ha adjudicat per un valor de 2 milions d'euros. Tots els grups municipals van donar suport en aquesta proposta aprovada en el darrer ple municipal. Els bombers han rescatat un gos que havia caigut en un pou de 6 metres a Sant Pere de Riu. Per fer el rescat amb totes les garanties, els bombers van instal·lar un sistema de trípode amb cordes i accedir al fons del pou. Un bomber va baixar amb la propietària del gos justament per tranquil·litzar l'animal. Finalment, aquest animal va ser rescatat, com diem, molt a prop de la Font del Ferro, a Sant Pere de Riu. I el Port Balís es prepara per una gran remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i també per a emergències. Es connectarà amb la futura pacificació de la N2. Els experts diuen que hi ha una menor presència de mosquits aquest estiu. Diuen que la situació és sobretot per les altes temperatures, que afavoreixen l'evaporació ràpida dels punts d'aigua. La calor intensa provoca que molts focus de cria desapareguin. Això ha fet que la presència d'aquests animals doncs sigui inferior en comparació amb altres estius. Aquests dies us parlem de la Festa Major de Pineda. Avui us parlem de la xeringada del Cau, que omplirà de diversió la Festa Major de Pineda. Una cita molt esperada. Serà el divendres 28 d'agost, al migdia, a la plaça de Catalunya. I també us parlarem avui de les danses de Pineda, una de les tradicions més arrelades de la Festa Major. Com marca la tradició, es ballen el dia gros, el dia 29 d'agost, diada de Sant Joan Baptista, a la plaça de Catalunya. Es ballaran després de l'ofici, que és a les 11 del matí. Per tant, les danses es ballen al voltant de les 12 del migdia. Una vegada més, amb la Cobla Ciutat de Girona. I Pineda es prepara també per 3 nits d'estiu amb concerts i DJs a la Festa Jove. En aquesta ocasió seran els dies 27, 28 i 29 d'agost. Una de les actuacions més destacades, la banda 31 Fam, però també Jorge Peñafiel o la banda Neon, DJ Trepella, entre d'altres. També actuarà Toni Aguilar. Avui a radiopineda.cat us expliquem també la notícia de l'arqueòleg pinedenc Joan Garriga, que dirigeix l'equip que ha descobert un nou tram de la via Augusta a Mataró. Entre les veus que han valorat la importància d'aquesta descoberta, com diem, hi ha la del pinedenc Joan Garriga, que és arqueòleg pinedenc, que dirigeix justament aquesta excavació. Diu que la troballa contribueix a reforçar el coneixement sobre l'antiga xarxa viària romana que hi havia a la comarca del Maresme. I atenció amb les temperatures màximes, continuen molt i molt altes, 30 graus de màxima, moltíssima xafogor. Avui dia variable, sol, núvols baixos, però molta xafogor, bona mar en conjunt. I atenció demà dimecres perquè encara farà més calor. Atenció perquè les temperatures poden enfilar-se fins als 33 graus. Dijous no masses canvis, però atenció perquè divendres arriben ara sí els canvis que s'allargaran com a mínim uns quants dies. Són dades del nostre home del temps, Jordi Pérez. Esto tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Noranta 4.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia FM. Energia positiva.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.